0: ja ho vaig dir ahir, però m'agrada molt quan la gent pregunta què és això de la picaeta. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel, bon dia.
2: Sí, sí. És una picaeta, però sense picaeta.
0: Però sense picaeta, a la ràdio, què es pot fer? La ràdio té màgia.
2: Si algú vol portar-nos alguna cosa per a picar...
0: Sempre però així... No, bueno, quan ha vingut algun convidat, i és de veres que sí que ha portat
2: sempre,
0: alguna coseta.
2: Sempre ens porten alguna coseta.
0: Però no sona la, el timbre no sona és una picaeta.
2: És una bona hora per a picar, eh? És el que...
0: Ja tinc molt de fam, sempre.
2: En la península coneixerien com el vermut, no? Però és que queda millor picaeta.
0: Sí, clar, exacte. Mira, he de dir que... He de dir que els nostres companys de Ràdio València fan vermut.
2: Sí.
0: Perquè són de la capital.
2: Claro.
0: Així és més... Som
2: però
0: més de,
2: nosaltres som de poble.
0: Som més de picaeta.
2: Claro.
0: Som més de picaeta. Digues,
1: que
0: Esteban.
1: Anava a dir-te que sí, que algú ahir en València, en Fira València, ens va preguntar què és això de la picaeta.
0: Claro, home, hi ha que escoltar la ràdio de tant en tant.
1: Sí, sí.
0: Que jo sabem que anem molt atareats, però hi ha que escoltar la ràdio de tant en tant. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, companys, què tal, com esteu?
0: Jo sé que Tomàs, que no està avui a l'estudi...
2: Tomàs no està així.
0: No està així, no està així, però la màgia de la ràdio és el que té. Tomàs fa la picaeta...
2: Ahir van ser nosaltres i avui li ha tocat a ell.
0: Ui, Tomàs, que primer contes on estàs, per favor.
3: Bueno, vull contar-vos primer que en Alacant es diu aperitivo.
0: Aperitivo,
2: claro. També són més fins, allí.
3: Tinc un poc d'arrels a la cantines.
0: Però el que siga, però el que siga, sí, sí. Però sí, sí.
3: Bueno, pues estic així... en l'avinguda del tèxtil d'Ontinyent.
0: Tu què fas ahí?
3: Perquè m'he vingut a ser una estació de servei.
0: Ah.
3: Bueno, concretament estic en la sala de juntes de Gasolwin.
0: Molt bé.
3: Perquè avui anem a tractar un tema més que important que ens afecta la butxaca i que crec que tots i totes tenim en compte els 365 dies de l'any, la gasolina.
0: Sí, senyor. Ara ho contarà Carmen, però és de veres, Tomàs està allí perquè volem tractar el tema per a començar, este per avui, Carmen, dels carburants.
2: Sí, exactament, el preu dels carburants, que tots estem pendents i jo pense que, bueno, tal vegada hi ha gent que no ho fa ja, jo personalment ho faig i sé de molta gent que ho fa també, l'anar per la carretera i anar mirant els preus perquè els preus tant de la gasolina com del gasoil estan pels núvols i el que intentem és trobar aquests espais on s'oferís la gasolina o el gasoil un poc més barat. Doncs avui Tomàs estarà allí a Gasolwin, una gasolinera d'Ontinyent, per conèixer de prop quina és la situació del sector, quina ha sigut també aquesta evolució dels preus, ha fet ahir un gran estudi el nostre company Tomàs, i també dels serveis que ofereixen algunes de les estacions de servei. Parlarem de la nova reducció temporal de l'impost sobre hidrocarburs i de com pot afectar als conductors. I relacionat amb això, parlarem amb Mara García, ja és taxista de Montaverner, per a conèixer també com està afectant aquesta situació a aquest sector tan important.
0: Els professionals,
2: els professionals que es dediquen a això.
0: Perquè sempre pensem en els transportistes.
2: Exactament.
0: Sempre pensem en ells, clar. També pensem en els agricultors, perquè, clar, els afecta i molt el tema de dels carburants.
2: És que ens afecta al final a tots.
0: Però hi ha una figura ahí que, clar, en les grans capitals és més habitual, perquè tal, però en els pobles, en les comarques, en els pobles xicotius i tal, no pensem en els taxistes. I hi ha gent que es dedica a això i també li afecta. I de quina manera? Ho sabrem xerrant amb una taxista, a més, de Montaverner.
2: Exactament.
0: La coneixes?
2: Sí, la conec.
0: Veus? Què més coses tindrem al programa,
2: Carmen? Més cosetes. Anem a parlar d'una conferència relacionada amb el centenari del mestre Ferrero. Tindrem així al nostre estudi a Juan Antonio Alcaraz. Ell és responsable d'esta conferència, ponent, celebrada ahir sobre la música de les festes de morts i cristians i del mestre Ferrero dins dels actes d'este centenari del músic contingentí. Així que coneixerem tots els detalls i moltíssimes cosetes més que
0: sí,
2: de segur ens té preparades.
0: En principi estava preparat per a ir,
2: sí.
0: Per a parlar i per a xerrar d'esta xerrada, perquè volíem que la gent escoltara i que tinguera clar que podia connectar-se a tal hora per a gaudir de tot el que sap aquest home, perquè sap un fum de coses de la festa, però clar, ahir a la 1:30 van acabar el programa i no podíem fer-ho.
2: Sí, exactament.
0: Però avui estarà amb nosaltres per a contar-nos.
2: Va tindre que entrar cadena.
0: Exacte.
2: I aprofite també per a dir que ja ho diem moltes vegades i els ho diguem a micro tancat, però vaig a dir-ho públicament. Gràcies a tots els convidats i convidades
0: i
2: que
1: i sa paciència,
2: que ens comprenen, perquè
1: sí,
2: de vegades vegades no és decisió nostra, l'actualitat és la que mana, sempre ho diem, així que gràcies per sempre acceptar i,
0: sí, sí, totalment,
2: i
0: totalment.
2: Intentar quadrar horaris, que sabem que és molt complicat, totalment. Que són unes hores en les quals la majoria de gent està treballant en,
0: sí,
2: en la seva jornada laboral.
0: Pues mira, una de les coses era Juan Antonio Alcalá, però és que la que ve després també estava
2: exactament,
0: per ahir.
2: Exactament,
0: no?
2: També estava prevista per ahir, és aquesta programació del 9 d'octubre on tinguent, així que tindrem amb nosaltres a Àlex Borrell, regidor de Cultura, per a repassar tota la programació municipal, que enguany inclou unes 12 activitats, i també com a principal novetat el Festival de Dansa Prismàtica, amb 3 jornades d'actuacions i tallers que seran gratuïts.
0: Una novetat important, entre tres coses. A més que no són activitats per a només el 9 d'octubre, que potser no, és que és una setmana.
2: Exactament.
0: Des d'este divendres fins a l'11 de, sí, 11
1: d'octubre.
0: 11 d'octubre. Aleshores, jo crec que és interessant tindre clar què és el que s'ha preparat. I com acabem avui?
2: Acabem amb musiqueta, la
0: correcte.
2: Playlist musical de Jesús Insa.
0: Que vam avisar al principi de temporada que enguany Jesús Insa vindrà cada dimecres,
2: sí,
0: amb un playlist, amb un leitmotiv, un motiu, saps, que ell tria. Però sempre hi ha una setmana que la dedicarà a la música italiana, perquè ell és un gran expert, coneixedor, sí, i expert de la música italiana. Així que ara, avui, toca, com última setmana, toca música italiana.
2: Meravellós.
0: Sí. Que li agrada la música italiana, que sàpiga que Jesús Insa porta avui 4 cançonetes molt boniques.
2: I per a qui no li agrade, que
0: també
2: ho escolte, que Jesús sempre conta coses que són interessantíssimes.
0: Exacte. Doncs ja tenim l'hoy por hoy. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Tomàs, què tindrem a banda de que ara t'escoltarem parlant de el tema dels carburants? Què tindrem avui a l'hora 14?
3: Bueno, avui el nostre Hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida va centrat sobretot en allò que passa en el dia a dia, no? Perquè ahir, per exemple, tant Esteban com Carmen estaven a Fira València, a Textil Hogar. Avui, per exemple, la notícia ha estat allí en eixa presentació i en eixa visita del president de la Generalitat, de Juanfran Pérez Llorca. I també va ser notícia eixes veus que van poder escoltar a la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida en relació a les empreses que es troben presents al llarg d'aquest Textil Hogar 2026 a Fira València de la nostra comarca. Vull recordar que són 11, per a ser exactes, 5 d'Ontinyenta. Per altra banda, si ens centrem en l'àmbit comarcal, cal parlar de diversos plenaris que es van a realitzar, cal parlar també d'activitats que van a dur-se a terme al llarg del cap de setmana i altres que estan començant a suspendre's, perquè avui, per exemple, teníem una caminata saludable al municipi de Bocairent d'esta vesprada i els avisos meteorològics han fet que suspesa. Més cal previndre que curar.
0: Totalment.
3: Sempre diem. Parlarem del centre de dia del municipi de la Pobla del Duc, parlarem de la Fira de Salut de Montaverner, entre altres qüestions que es basen sobretot en l'agenda i també en la crònica esportiva del cap de setmana.
0: Molt bé, i després arribarà Ser Deportivos. Què teniu avui?
3: Bueno, avui és programa poliesportiu, ja ho sabeu, som molt pesat, dimecres poliesportiu, va ser així sempre, va ser així sempre, exacte, que explota el món. Bueno, tres veus anem a tindre, anem a saludar a Ivan Esparza, va ser quotidià xerrar amb ell perquè està en estos moments immers en la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, va caure 20-25 al Trinquet, sí, d'Ontinyent davant la parella de Castelló, formada per Vicent i per Sebe. Li donem l'enhorabona igualment perquè
0: sí, claro,
3: ve d'una lesió i encara continua preparant-se. Parlarem del Cava amb Fran Mollà, vam tindre el cross de Sant Rafael amb 14 pòdiums per al club Ontinyentí i tancarem el nostre programa parlant de vòlei amb Tamara Riestra, perquè este cap de setmana ja comencen les competicions d'una nova temporada per als conjunts de la Pedrera del voleibol Ontinyentí.
0: Doncs ja tenim el Ser Deportivos, gràcies Tomàs, i esta vesprada a la ventana 7:20, Esteban, què tenim?
1: Doncs avui s'assoma a la ventana l'alcalde de Bocairent i regidor de Cultura, Xavi Molina, per parlar-nos de la programació d'este últim trimestre de l'any 2026, una programació que arranca este mateix divendres, dia 2 d'octubre, amb un concert d'Andreu Valor, un concert de trio d'Andreu Valor amb el nou disc, que ja hem parlat d'ell, aquest mateix programa, doncs l'alcalde de Bocairent es parlarà d'eixa programació.
0: Perfecte, doncs ja tenim els diferents continguts per als programes de Ràdio Ontinyent Ser del dia d'avui, de l'últim dia del mes de setembre, 30 de setembre de 2026, ja està si octubre.
2: Que fort.
0: Que fort, No, s'ha fet llarg o no?
3: Volant,
0: a mi se m'ha fet llarg, setembre.
2: En sèrio?
0: Sí.
2: A mi m'ha passat volant.
0: A mi no, a mi m'ha passat com gener. Igual. Ha passat com gener, que gener sempre és molt llarg.
1: Després de l'estiu, no?
0: Sí, a mi setembre se m'ha fet llarguíssim.
2: A mi volant.
0: Doncs mira,
2: volant.
0: Veus? Serà l'edat.
3: S'imagina la setmana que ve,
0: que és l'aqueducte
3: que tenim, companys.
0: Sí. Com?
3: Sí. En la setmana que ve, que ens anem a passar molt bé en l'aqueducte que tenim.
0: Ui, és de veres.
2: Que bé.
0: Veus, ja no és tan llarg.
3: I recordar-ho a la gent també que treballa,
2: ja és octubre.
0: Sí, sí, sí.
3: El festiu,
0: sí.
3: Cal recordar-ho, que ja ningú s'oblide que el 9 i el 12 són festius, per favor.
0: Ja els recordarem quan toqui.
3: Esteban, perquè tinc ganes, suposo.
0: Esteban, Carmen, gràcies. Tomàs, ara connectem de nou per a parlar de carburant. Gràcies, xics.

0: De verdad que muy interesante todo lo que contabas, sobre todo esta última parte, para que la gente tenga claro el tema de los precios, que es verdad que sí se nota, sobre todo la gente que utiliza gasolina y no gasoil, eso es cierto, pero es verdad que desde esta es una prórroga de todo esto que ya comenzó hace algunos meses y en el momento se puso en marcha, sí se notó, no mucho, no en exceso, pero se notó. Otro día hablaremos, Javier, porque es que tengo otra invitada, otro día hablaremos, Javier, de por qué... cuando la gasolina sube, el precio del dólar, o sea, cuando la gasolina sube en global, enseguida sube en las gasolineras y cuando baja el barril, tarda tanto en bajar las gasolineras. Otro día hablaremos de eso.
1: Te lo explicaré encantado cuando quieras.
0: Claro que sí.
1: Cuando
0: un abrazo, Javier. Muchísimas gracias.
1: Conocerte.
0: Igualmente. Gracias, Tomás Marín, moltíssimes gràcies, amic.
2: Gràcies, Miguel.
0: Fantàstic treball. Adéu. Anem a continuar xerrant dels carburants. Encara ens queden 8 minuts per arribar a la una del migdia. Perquè, clar, estava parlant d'en Javier que una cosa és pagar més quan toca omplir el depòsit i una altra és començar cada jornada sabent que cada quilòmetre es menjarà una part del que factures. Deia el propi Javier que hi ha molt d'autònom, molta empresa que va a la seva gasolinera. Hi ha un sector també que és molt important i que moltes vegades, així, sobretot en els pobles xicotius i tal, no ens recordem, que són els taxistes. I un taxista no pot respondre a la pujada deixant el cotxe aparcat, perquè si no roda, no ingressa. El combustible forma part directa del cost de cada servei, però les tarifes no canvien cada vegada que puja el preu al sortidor. La diferència, per tant, acaba sent dels comptes del o la professional. Estem pendents de connectar amb Mara García, que treballa com a taxista a Montaverner, i volem saber com està afectant l'escalada dels carburants a un servei que, en molts pobles, acaba cobrint necessitats de mobilitat que no sempre resol el transport públic. En no res, xerrarem amb ella.

0: una marxa moro cristiana, un pas doble, escrit o escrita un tinyent, pot acabar sonant, jo què sé, Alcoi, Andalusia o a l'altra banda de l'Atlàntic, també. La música festera viatja sense passaport i quan ho fa, també compta d'on ve i quina manera tenim així d'entendre la festa. Ahir per la vesprada, el cicle de conferències de la Xarxa Internacional de Festivals Ibèrics va dedicar una sessió a la música dels moros i cristians i al mestre José María Ferrero, coincidint amb el centenari del seu naixement. Ja sabeu que estem commemorant i celebrant enguany així a Ontinyent. Una oportunitat per explicar fora d'ací una música que nosaltres reconeixem en les primeres notes, però que no sempre... A veure, jo sobretot, no sempre sabem explicar. L'encarregat de fer eixa xerrada és un ontinyentí que porta dècades estudiant i divulgant la festa, també més enllà de les nostres fronteres. Juan Antonio Alcaraz, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies.
0: Primer, com va anar la conferència? He de dir que ahir teníem previst xerrar en Juan Antonio, però les qüestions de programació a nivell nacional i de la cadena ens van atropellar. I volíem parlar abans d'eixa xerrada perquè la gent ho sapiguera i que poguera connectar-se, però ara que estem ja un dia després, com va anar?
1: Bé, en termes generals, jo diria que bé, estic satisfet. Bueno, com... Podia haver anat un poc millor, però també podia haver anat molt, molt pitjor. Vaig tindre algun problemeta en la càmera d'última hora de l'ordinador i bueno, pues 5 minuts antes de llançar-se ja al públic, pues vaig tindre que canviar d'ordenador i bueno, al final se va despistar un arxiu i bueno, pues, bueno, al final va eixir tot. Uh-huh. Excepte aquest arxiu, que era un xicotet vídeo, i tot el que més sí. Entonces, n'hi ha que quedar-se en lo positiu,
0: exacte,
1: efectivament,
0: exacte.
1: Que bé, va estar
0: que el tema tecnològic, mira que hem avançat, i mira que tenim coses però sempre en el moment justet té que fallar.
1: Les màquines fallen, les persones no van a fallar les màquines.
0: I tant, totalment d'acord. Però més enllà d'això, de quins llocs vas trobar resposta que es va connectar?
1: Bueno, en principi... convidats directament i després replicats en moltíssims llocs, però convidats directament, pues, n'hi havia gent d'ací d'Espanya, evidentment, n'hi havia gent d'Itàlia, Perú, Equador, El Salvador, Mèxic, Alemanya, Brasil, Argentina, Costa Rica, França, Portugal i el Salvador, crec que ja l'he dit. No sé si me'n deixa algun.
0: No, ja són prou,
1: Sí, uns quants.
0: Clar, a mi em crida molt l'atenció perquè preparar... Jo no sé com prepares una intervenció per a persones que viuen festes molt diferents... Mm-hmm. Però on comences a explicar que la música, jo que sé, per exemple, que la música festera no és simplement una banda sonora per acompanyar una desfilada? Com comences? Com tu prepares això?
1: Bé, jo en principi i en final, la finalitat d'això era donar a conèixer al mestre Ferrero i la seva música, però també la seva llavor que ha fet per Ontinyent, per la música d'Ontinyent i per dignificar la música festera. Entonces, jo sí em vaig plantejar el que tu estàs comentant, com és evident, entonces, pues, per tratar d'explicar això, la conferència va durar sobre hora i quart, i vaig estar poc més o menys, pues, mitja hora o algo més, explicant la música que porta la festa de moros i cristians en els distints països, tant en el tipus de música que es fa en cada un d'ells, com en els instruments que la interpreten, la finalitat de la mateixa, en quines escenes... Entonces, pues, vaig nomenar, pues això, distints pobles de, pues, no ho sé, al voltant de 34 països del món que celebren la nostra festa, en, com tu molt bé has dit, maneres distintes,
0: clar,
1: variants distintes, denominacions distintes. I, bueno, sí vaig poder veure, tant després en la xicotiva intervenció que va haver després de la conferència, com en els comentaris que feia la gent en text, com quan hi ha a micròfonos tancats, per dir-ho així, de cara a tot el món i quedant-se en la gent de la red, pues que sí, vaig aconseguir algo d'això, perquè algunes d'aquestes persones pues, em comentaven, pues, no sé, recorden Milena, per exemple, la peruana, que em deia, bueno, és que així en Huamantanga jo sento algo semblant a lo que tu estàs explicant quan sona l'arpa, que és la, un dels instruments que utilitzen en la representació que allí fan dels morros i cristians, a 3.350 metres d'altitud, que aniran a Brigaets, evidentment. I, bueno, i un poc lo que pretenia era això, no? Primer, que tots es posaren un poc pensant que anava a parlar de la música de la seva festa per acabar parlant-los de la música de la nostra festa.
0: Clar, clar, clar. Però estes, les nostres marxes,
1: sí,
0: els nostres pasodobles, sonen, per exemple, allà, amb una arpa? Vull dir, és que, clar, és que jo dic, això no està...
1: Bueno, a vegades t'emportes sorpreses,
0: clar,
1: no? Anem a veure, en la... En el País Basc, per exemple, en Anzuola, que és l'únic poble que celebra, que continua celebrant morros i cristians, no té res que veure amb el nostre. Allí fan l'alarde del moro i utilitzen música bàsicament en xistú i tamboril, la flauteta esta que gasten ells.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Bueno, pues, quan el recibiment, i això és de recent, això com a molt de 10 anys, el que vaig a dir, quan recepcionen, fan la recepció del rei moro i el seu sèquit, pues toquin Xavier el Coixó, ¿vale?
0: És que és brutal, això.
1: En xistu i tamboril. ¿Vale? Està fet pa dolçaina, també.
0: Clar, clar, clar.
1: La primera, això es va fer pa dolçaina. I bueno, entonces, anem a veure si me'n recorde de, en Belize, en Belize i en Honduras, que celebra el Juego de las Tiras, que és una festa on els parlaments, les ambaixades,
0: sí,
1: tota la festa té ambaixades.
0: Hosti,
1: vale?
0: Hosti, tu i jo tenim que parlar molt més d'això, que m'està agradat moltíssim.
1: Els parlaments, hasta fa molt pocs anys,
0: sí,
1: només es feien les dones. La dona és la que més està dins de la festa. Però el més sorprenent és, perdona, el bonic quan jo trobo un poble que fa festa de morts i cristians, de l'estil que siga, pues, m'agrada sobretot, pues, bueno, veure tot l'entorn d'ell, com ho celebra, d'on prové aquesta festa, veure els pobles del voltant, si la fan d'igual o no, si és que existís,
0: sí, sí,
1: al voltant.
0: Sí,
1: també, moltes vegades té molt a veure qui va ser el que es que van evangelitzar allò, és a dir, els missioners,
0: clar,
1: que van evangelitzar allò. Té molt més del que pensem moltes vegades. Bueno, doncs t'ho dic per això, perquè la festa s'acaba tocant marxes mores en els seus instruments, que són gongs, tam-tams, flautes, saxofons, acordeons, i no recordo quin altre instrument, i desfilant, portant el pas al ritme dels gongs.
0: Sí.
1: O sigui, per què? Pues encara no he aconseguit saber perquè quan es va iniciar això allí, ni qui ho va portar, he estat indagant, no? Però bueno, hasta la fecha, en la gent que he pogut parlar, i bàsicament tota aquesta festa suport allí en Belize, Honduras i Nicaragua, es suporta en l'ètnia garífuna, i ja està, en aquests països ho porten ells. A part, n'hi ha altres variants de moros i cristians allí en Hondures, sobretot en cristales, però el que és el Juego de les Tires i la curiositat aquesta que t'acaba de comentar de les marxes mores,
0: sí, sí,
1: només es dona en l'ètnia garífuna.
0: Estic al·lucinant ara mateix, t'ho diré de veres, eh? No, de veres, perquè clar, és que al final, a no ser que tu estigues dins de la festa o que conegues a algú com tu que sap molt de la festa, més enllà de les nostres fronteres, i és que ja no estem parlant de la nostra comarca o de la nostra comunitat o del nostre país, sinó estem parlant més enllà de les nostres fronteres, no? A mi m'al·lucina que tot això passi, no? Primer que arribi la festa, després saber, com tu dius, de quina manera ha arribat allí i com s'ha consolidat, i de quina manera s'ha consolidat en cada un dels països dels que estàs parlant. I tenen molts, hi ha moltes aristes ahí, jo crec que hi ha moltes cosetes que acabes d'explicar que a mi m'al·lucina. En tots aquests països, clar, imagina que en xerrades com la d'ahir, tu sabràs i et donaràs compte. Com és la figura o com apareix la figura del mestre Ferrero?
1: En aquests moments, per desgràcia, encara molt distant. En molts llocs des que ahir estaven connectats, i moltes de les persones que estaven connectades van reconèixer en seguida Ximo, perquè en el 2014, quan el 50 aniversari de la marxa, pues, van fer, al igual que enguany, han fet en Daniel Juan, que també vam aprofitar ahir per a fer una crida a la gent a que intentara que representara este paso doble en els seus pobles. En alguns dels que estan connectats ja s'ha celebrat enguany i s'ha interpretat en concert el pas doble, en altres el tenen programat per a estos mesos pròxims, però bueno, esperem que en caiga algun més. Bueno, pues en 2014 vam fer lo mateix que estem fent ara, però en Ximo. I bueno, pues en aquell entonces pues vam aconseguir uns 25 concerts fora d'Espanya que s'interpretara la peça, però el més bonico d'això és que n'hi ha llocs que continua interpretant-se damunt de la festa des d'entonces. Jo recordo haver anat a Sobrado, a Portugal, i a la festa d'allí, ja fa uns quants anys, i viure-la i tal, i a l'hora de... n'hi ha un acte que s'ajunten tots allí en una plaça. El Sobrado és un poblet molt menut, és una aldea, sí. Té 2.500 habitants, sí, una cosa així, però se n'ajunten uns 20.000 per la festa, de tota la zona d'aquella i tal, sí. I bueno, venen a ajuntar-se allí en la plaça. Bueno, pues, tenien una sorpresa a preparar i era la interpretació de Ximo.
2: De Ximo.
1: Allí en
2: com l'entrada de bandes nostra, no? Però,
1: sí,
2: però...
1: sí. El Zacatecas, per exemple, s'ha interpretat diverses vegades i continua interpretant-se per a la setmana anterior a la festa, un poc com així, però en molts més llocs dels que... I així en l'entorn també. Mm-hmm. Des d'entonces, des del 2014, es va aconseguir sense... bueno, pues va agradar a la gent simplement i es va quedar,
2: clar,
1: com origen aquestes coses.
2: Com li expliques a aquesta gent que ara ja coneix el mestre, però com li expliques un poc més enllà de qui era i què significa i va significar el mestre Ferrero per a la festa?
1: És lo que vaig intentar ahir. Algo sí vaig aconseguir, per lo menos en algunes persones, per lo que elles em comentaven. Vaig intentar no fer-me pesat, que a vegades no és gens fàcil.
2: És que hi ha molta història darrere. És que,
1: sí,
2: i quan
1: sí,
2: hi ha molta
1: sí,
2: història
1: sí.
2: darrere...
1: Sí, sí. Moltes vegades costa triar les frases a dir si la gent les entendrà, perquè una cosa és que estiguem parlant tu i jo, i segur que s'entenem un o l'altre quan parlem del mestre Ferrero, per exemple, com és el cas, de què estem parlant, però
2: quan
1: no coneixes ni el mestre Ferrero ni la seva feina ni tot allò per lo que on tinguem del vol, que no és poc, és moltíssim, pues ja no és tan fàcil. Entonces vaig tindre una ajuda tremenda. Vaig utilitzar per a definir-lo, per a tocar el coret d'aquelles persones, no? I el sentiment. Vaig utilitzar un grapat de frases del meu amic Valen Bataller, que entre altres moltíssimes coses, enguany ha fet els roll-ups estos, les cartelles,
2: sí.
1: de l'exposició itinerant, que aprofite pel que no l'hagi vist, en estos moments està... En la casa dels Barrós de Santa Bàrbara, i dona goig llegir lo que Valen ha escrit i ha posat allí en elles. Són unes paraules, unes frases que, a part de donar a conèixer al músic, al músic i a la persona, i al fester, t'arriben al cor. Estan
2: tenen
1: carregades, no, de sentiments, com Daniel Juan, ni més ni menys.
2: Mira, quin bon símil has trobat, Quin bon símil has trobat. Anem a anar acabant, però el que t'he dit al principi, quan hem començat la conversa, no és broma, jo crec que hem de parlar més de la història de la nostra festa. Vull dir, hem de parlar més... Hem de eixir les nostres fronteres. La gent té que saber tot això, perquè tu que estàs ahí, tu que saps la història, o que eres estudiós de la història de la festa, tu creus que la gent d'Ontinyent, la gent de la nostra comarca, quin percentatge sap del que passa fora de les nostres fronteres en la festa de morts cristians?
1: Pues la veritat no tinc ni idea. Però cada vegada més, eh?
2: Sí.
1: Cada vegada més. De fet, també, pues, en estos, bueno, ja fa uns anys, hi ha un canal de televisió que es diu Moros y Cristianos i que bueno, pues, fan moros i cristians cada vegada més lluny. Van a començar en la nostra zona d'influència, però bueno, hi ha festes, sobretot a Andalusia, pues en fan moltes, en retransmitixen moltes, i també cada vegada més, pues de Mèxic, de Perú, jo no n'he vist cap, de Mèxic sobretot, perquè en vaig dir n'hi ha un munt de variants, i de Brasil no sé si n'he vist un parell d'elles, perquè també hi ha unes variants espectaculars en Brasil. Però jo un poc el que vull dir és desmuntar un poc el que tu estàs muntant. És dir, jo no soc ninguna cosa... Simplement és que és un vici,
2: No.
1: Sí,
2: tu, mira, has estat secretari i cronista de la Societat de Festers. Portes estudiant la festa des de no sé exactament els anys, perquè no tinc la informació, no la diré. Però, home, eres fester. Vas començar als Moros Marinos, ara estàs als Benimerins. Vull dir... que no eres qualsevol. Així no estic d'acord. Bé, la humilitat, bé, però eres una persona que sap del que parla. Sí o no?
1: Perquè m'agrada. Vull dir...
2: Clar, i a mi la ràdio, clar.
1: Sí, sí.
2: Però sí, hem de fer-ho, perquè jo crec que és molt interessant. I aprofitant, anem a recordar que és el que esteu demanant, ho has dit tu abans, a les diferents societats festeres, músics, etc. És que el pasdoble Daniel Juan enguany sona en quan en més llocs millor, no? És el vostre objectiu, és el repte dins de l'any Ferrero. Com?
1: Efectiu. Un poc, perquè no siga un tinyent sol, és qui celebra el centenari del naixement del mestre, pues, es va tindre la idea de demanar a tot aquell que vulga, totes aquelles bandes i poblacions que vulguen, que participe d'aquest centenari, no? que també aporta el seu granet d'arena, perquè en la majoria dels llocs on de moment s'ha interpretat, que han sigut molts, molts, així en Espanya sobretot, evidentment, on s'ha interpretat, ho van fer de gust, ja no com a favor, sinó com a homenatge, que és el que es tractava al mestre, perquè de continu ens diuen, mira, pues, també el programa de que sí, hem tocat Daniel Juan en este concert, i molt orgullosos perquè portem tota la vida interpretant no sé quina, i el fan un rastre de peces del mestre Ferrero que han tocat, que porten tocant tota la vida, no?
2: Que bo. Doncs ho deixem així, Juan Antonio, tornarem a parlar tu i jo. Jo crec que tu tornaràs, com diu aquell. Enhorabona per tot el que portes. Per ser, ja dos dades que no he donat. Juan Antonio, que diu que no, és perquè li agrada i és un aficionat, va ser Premi Cervino el 2012 i fa un any, l'any passat, va ser reconegut com a fester exemplar d'Ontinyent. Ahí ho deixe. I són dades i és informació. Juan Antonio, enhorabona i moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.

0: En la SER. Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida.
1: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
2: Pues no sé si contarte a dónde iba.
1: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
2: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
1: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
3: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
4: En Ateval trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro Distribuidor Nivel 2, Stand D2. Ateval, juntos llevamos nuestro textil más lejos.
5: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
7: Cuando compras un camión usado, puedes comprar kilómetros o puedes comprar problemas. En Valsur Truck eliges MAN Top Use. Camiones revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía y financiación. Compra tranquilidad. MAN Top Use. En Valsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
0: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
8: Una y mecha, continuamos en directo al Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida en este dimecres 30 de septiembre de 2026. Demà comença el mes d'octubre i el mes d'octubre jo crec que és un mes assenyalat, entre altres coses, per a les valencianes i els valencians per aquest dia nostre, el 9 d'octubre. I Ontinyent ja té preparada un fum d'activitats al voltant d'aquest dia. I no serà el 9 d'octubre, serà el centre de la programació, però realment així començarà a celebrar-lo, a celebrar el diumenge. El Jombo mantindrà les activitats fins al dia 11. Durant aquesta setmana conviuran la cultura popular, la música, el circ, el valencià i una novetat important, Prismàtica, que deu ser aquest nom, Prismàtica, que és un festival que portarà la dansa a la plaça de la Concepció i al Parc de les Mamàs Belgues. Ahir vam conèixer el programa i avui volem saber com s'ha construït i, sobretot, què pot trobar-se la gent quan isca al carrer durant estos dies. Ens escolta ja Àlex Borrell, que és regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent. Àlex, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Miguel. Què tal?
8: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. Sí. Abans de contar la programació que vau presentar ahir, jo tinc una pregunta encara pendent amb tu, que és com va anar el concert d'Ismael Serrano?
9: Ah, el concert d'Ismael Serrano va ser una meravella. La veritat és que tota la gent que van poder gaudir del seu art, de la seva música, vam eixir encantats del concert. Mm. A més, es va esplaiar prou perquè va començar amb 5 minuts de retras, però és que després es va allargar pràcticament 2 hores i quart. O sigui que va fer un repàs dels principals temes de la seva discografia i també com ens té acostumats als seus fans, no? Doncs aquestes reflexions tan profundes que fa al voltant de molts temes, no? De tot, parlant de la societat en general, i crec que no va decebre a ningú ni a ninguna.
8: Que bé. Doncs ja tenim eixa crònica del concert d'Ismael Serrano. És el moment de centrar-nos en les activitats que vau presentar ahir, la programació, que com deia jo començarà diumenge al Jombo i acabarà una setmana després al Parc de les Mamàs Belgues. Què passarà a Ontinyent entre un punt i altre, Àlex?
9: Doncs són moltes activitats. Ho vam presentar amb companya Àngels, la regidora de festes, i jo mateix ahir. És veritat que també estem pendents del temps perquè marca pluja per a este cap de setmana. Sí. Jo també tenia un concert en grups de joves per al divendres en la plaça La Concepció, que probablement anem a deixar per a més endavant. Uh-huh. I el diumenge també marca aigua I l'espectacle que teníem al parc Juan Carlos Ferrero, al Jumbo, és molt probable, pràcticament segur, que el passem a la sala Gomis.
8: Ah, molt bé.
9: Així que això sí que no el cancel·lem, sinó que simplement el canviarem de lloc. Després farà o no farà, ja veurem, però davant la previsió pues, val la pena anar per davant i buscar un lloc cobert.
8: Sí, és de veres que es presenta un cap de setmana pareix cert que complicat.
9: Sí, no marca molta quantitat de pluja, però sí alta probabilitat de que ploga.
8: Sí, sí. Bon, veurem què és el que passa. Però mira, jo volia destacar perquè hi ha novetats en guany, però jo crec que de totes les novetats, Àlex, la més visible és prismàtica.
9: Sí.
8: Prismàtica, què és? Anem a explicar què és prismàtica.
9: Doncs és un projecte que ens va traslladar la companyia de dansa Ace Dance Project, que junt a l'Assemblea de Companyies de Dansa de València van presentar un projecte que va rebre ajuda de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana, i Carlos González, que és un dels gerents de la companyia, me'l va traslladar i em va dir que ja s'havia fet en algun altre lloc, però que li feia molta il·lusió arribar a fer-lo en Ontinyent. Així que m'ho va comentar fa uns mesos, vam presentar el projecte, va vindre aprovat, i ara el podem presentar a Ontinyent, a dos espais en concret, que seran la plaça de la Concepció, i això serà per al divendres de vesprada i dissabte de vesprada, 9 i 10, i l'11 de matí anirem al Parc de les Mamàs Belgues i passarem el matí allí també amb tallers de dansa i actuacions de dansa.
8: Clar, és que em crida l'atenció, perquè, clar, ho tenia en compte des de fa molts anys amb una activitat de dansa molt potent, això ja ho sabem, no?
9: Que, sí. I
8: participen d'este prismàtica l'Escola de Dansa Òpera, el Centre de Dansa Màsters...
9: Sí.
8: Què han aportat o què aportaran a esta prismàtica les dues escoles?
9: Doncs és important perquè, com bé dius, Ontinyent és una terra amb moltíssimes ballarines i ballarins, i el primer que li vaig comentar també a Carles era que havia de comptar amb les escoles de dansa de la ciutat, i ho va traslladar, els va semblar molt bé, i de fet el divendres dia 9 n'hi haurà un taller de vesprada amb el Centre Dansa Òpera i després tres peces de dansa a partir de les 7, i després el dissabte de vesprada el mateix, però amb màsters, i diumenge de matí el taller el faran ells mateix i també vindrà acompanyat de tres peces més de dansa.
8: Clar, és que estem parlant que este programa combina artistes professionals, hi ha alumnat de les escoles, hi ha tallers oberts, una sessió d'improvisació que he llegit...
9: Sí.
8: Clar, és una barreja molt, molt, molt equilibrada, jo crec, no?
9: Sí, sí. També hem aprofitat per a fer un dels espectacles de dansa que vaig sol·licitar en la modalitat A de teatre i dansa del Circuit Cultural Valencià, que és l'espectacle de Soy.
8: Uh-huh.
9: Doncs l'hem inclòs també en este festival, i ells el tindrem el divendres 9 a les... no ho tinc davant ara, però em sembla que és a les 7 o 7 i mitja en la plaça de la Concepció.
8: Exacte. Són dos punts, plaça de la Concepció i el Parc de les Mamàs Belgues, on es faran totes les coses. Clar, portar la dansa a una plaça o a un parc també significa actuar davant de persones que no han comprat una entrada, ni han decidit anar a veure un espectacle. Quan programeu aquestes coses així en obert, això està pensat, no?, perquè la gent es troba en això, o com?
9: Clar, efectivament és una manera de gaudir de la cultura. Moltes vegades, quan portem la cultura al carrer, sempre ho fem en aquesta idea, no?, de apropar-la a tota la gent i de manera gratuïta, no? Això ho podem viure en el Festival de Circ i Teatre o en el programa de cultura de barri, i ara, per exemple, amb aquest festival igual, no? Doncs anem a dos llocs molt cèntrics de la ciutat que esperem que la gent s'apropi i que visca la dansa en directe. Esperem que el temps també ens respecte, perquè si vegem que la previsió n'hi ha pluja, ja també mirarem en funció de la previsió meteorològica, ja miraríem, però si no, si fa bon temps, doncs gaudir al carrer de la dansa.
8: Hem d'estar molt pendents, com diu Àlex, del tema de l'horatge. Però clar, la dansa és la gran incorporació, però anem a recordar tot el món, Àlex. També inclou el programa Circ, els Premis de l'Ús al Valencià, música medieval en la Capella de Ministrers, que presentaran Amors Cançó, veritat?
9: Exacte, m'agradaria destacar que és molt important també poder tindre a Ontinyent a una vegada més a la Capella de Ministrers, que és el grup referència en quant a música tradicional valenciana, poder gaudir del seu concert i expressament el concert que han dedicat al 750 aniversari del llegat de Jaume I, enguany que la Generalitat Valenciana està celebrant-ho de manera especial. Doncs és un luxe, no?, poder-ho tindre a Ontinyent. Doncs el tindrem el dia, la vespre, el 8 d'octubre, el dijous, al Teatre Txegaray a les 8.
8: Que bé. Doncs com hem dit al principi, són un fum d'activitats, estan les activitats noves i també estan les celebracions institucionals i les de tota la vida i el que es fan les tradicionals, no? Perquè tindrem el grup de danses, el regall, el ball de l'àguila, la cercavila, tot això continuarà estant, no?, en les activitats del 9 d'octubre.
9: Efectivament, sí. A partir de les 11:30 el divendres 9 d'octubre.
8: Fantàstic. Doncs, Àlex Borrell, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat amb nosaltres i per contar-nos, primer en primícia, lo d'este cap de setmana, que és molt important. Anem a recordar que per pluges el concert de grups joves que estava previst no es farà, ho fareu més endavant, i l'activitat del diumenge es canvia d'ubicació, correcte?
9: Correcte.
8: Home, veus? Ja ho està. Ves? Jo escolte. Quan vos pregunte, jo escolte. Àlex Borrell, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
9: Gràcies a vosaltres, com sempre, Miguel.
8: Adéu, bon dia.
9: Adéu.
8: Adéu. Que som un fum d'activitats. Contarem, evidentment, en el pas dels dies, tot el que hi ha, cada dia, l'hora, etc. I el trobareu segur en la nostra web d'ací on estàs. Uns anuncis, si rebem Jesús Sinsa als estudis de Radio Ontinyent.
0: En la SER, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.
10: Torna la cita més esperada. Del 2 al 4 d'octubre, viu la de nou Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 2 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc del 2 al 4 d'octubre. No t'envergues! Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
11: Aquest octubre la Font de la Figuera està de celebració. Arriba la desena edició de Tasta la Font. Del 2 al 4 d'octubre vine a descobrir i a assaborir el millor de la nostra terra. Gastronomia, vins, olis, comerç i patrimoni. Visites, tastos de vins, inauguració, música en directe i DJ. Tot un cap de setmana per viure, tastar i gaudir. Reserva ja les teues visites i tastos a turisme@lafontdelafiguera.net i consulta tota la programació a les xarxes socials de Tasta la Font i Turisme la Font de la Figuera. Tasta la Font, 10 edicions, 1000 sabors, un poble per descobrir. Del 2 al 4 d'octubre, vine i tasta la font.
12: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
13: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
12: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
13: Borinot Bistro, Ontinyent.
14: L'Ajuntament d'Ontinyent t'oferís les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
15: Yo sé que represento a la España en el exilio.
14: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy,

0: Ja està sí. 1:42. Jesús Insa, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Molt bé, també.
0: Tot bé?
1: Tal, Miguel? Sí, tot sí? Bé. Començant, bueno, no vaig començant la setmana com quan venia així els dilluns, però fixaré les associacions, lo
0: molaria,
1: que fan, eh?
0: Molaria començar un dimecres la
1: sí,
0: setmana.
1: Sí, estaria bé, estaria bé.
0: Mira, això és la setmana desitjable, desitjable.
1: Però ja que veuré el que dèiem, l'associació de quan sempre. Jo venia així dilluns.
0: Sí, sí, sí. El cap va a la
1: sí,
0: seua
1: com mà. Vol, mai, com millor, vol.
0: Mai millor dit. Sí. Bo, jo he explicat este matí a la Picaeta.
1: Sí.
0: Ja vam explicar a la nostra, a la teua secció sí. com ho faríem, mm-hmm. Però he explicat esta setmana que enguany, en esta temporada, una vegada per setmana Jesús, amb una playlist, amb un motiu, amb un leitmotiv, però una de les quatre setmanes que té el mes
1: sí.
0: seria dedicada a la música italiana.
1: Exacte.
0: I avui és el dia.
1: Avui és el dia, avui s'estrenem.
0: Avui és el dia, avui estrenem. Així I... que conta'ns coses.
1: Sí, d'esta secció de música italiana el que pretén és donar a conèixer cançons que són actualitat, ara, actualitat viva de la música italiana, i també, per supòs, com no, acompanyar-la d'algun altre tema que ja se coneix prèviament.
0: Sí, perquè hi ha persones
1: sí.
0: que m'han dit...
1: Sí.
0: que li agrada molt la música italiana.
1: Segur que són moltes.
0: I si és de veres, eh?
1: Sí.
0: Més d'una.
1: Clar.
0: I m'ha dit que, per favor, que està molt bé que posem coses modernetes i tal, i d'ara,
1: no sé
0: que,
1: sí.
0: però que si podem recordar també els clàssics,
1: sí.
0: no estaria mal.
1: Doncs anirem,
0: farem.
1: Anirem recordant, efectivament, clàssics que estiguin més lluny en el temps
0: mm-hmm.
1: i que estiguin més prop, també.
0: Ahí està.
1: Com és el cas d'avui.
0: I com comencem? Per qui?
1: Doncs anem a començar amb una cançó que, bueno, que així es va donar a conèixer en la versió d'Aitana, amb el seu cantant original, que és el que anem a escoltar.
0: Ah.
1: La cançó Mariposas, que ella va popularitzar en l'any 2022,
0: val.
1: Doncs anem a escoltar-la en la versió original del seu cantant, Sant Giovanni.

0: Ahí está.
1: Ahí está.
0: ¿Com es diu?
1: Farfalle, farfalle són les papallones en italià. Ah, farfalle, que també és un tipus de pasta, també.
0: Correcte, farfalle, jo és que estava llegint, diu, farfalle,
1: sí, hostia, clar. Anem a menjar pasta. Anem. La veritat és que això de col·laborar dos cantants en Itàlia, n'hi ha molta costum de fer-ho, sí, en l'actualitat. Sí, sí, sí. Són, pues sí, molta costum de que dos o inclús tres cantants col·laboren i facin una cançó junts i que es convertisca en un gran èxit. Uh-huh. Bé, la cançó original esta de Farfalle es va presentar en el Festival de San Remo d'eixe any, del 22, va obtindre una quinta posició, va ser un dels majors èxits comercials a Itàlia i quatre mesos després, ja en juny, es va donar a conèixer així en Espanya la versió amb Aitana, que va ser número 1 de 40 també, en dues ocasions.
0: Ahí está.

0: que eres un experto en música italiana, claro, se han fet... Bueno, segur. Però al llarg de la història s'han fet moltes versions de cançons d'artistes italians cantades en italià i després al castellà.
1: Sí, i moltes cançons que en un principi mai pensàvem que foren d'allà, com per exemple en els anys 80, això passava molt, Necessito una amiga de Bertino Osborne, per exemple, es Chivo Rebe un amico de Antonello Venditti, per exemple, o la Hiedra de Paloma San Basilio, que també és l'edera,
0: i moltes més. Però no només això, sinó artistes italians
1: que
0: graven en italià, que és el seu idioma, i després graven, jo me'n recordo sempre, era Ramazzotti.
1: Sí, claro.
0: Això ve perquè la pregunta és... a tu en sona, perquè jo tinc una... A mi em sona molt millor en castellà, igual és perquè entenc la lletra.
1: Et referis a esta cançó, per exemple?
0: Esta, per exemple, però jo me'n recordo sempre d'Eros, que jo l'escoltava en castellà, i quan l'escoltava cantar en italià, i ai, sí, però no, saps?
1: És que jo crec que la primera versió que tu sents d'una cançó és la que
0: queda.
1: Això està clar, no? Si és en italià, i si és en castellà, en castellà, però de totes maneres, possiblement, t'agrada més la castellana perquè...
0: Antes la lletra, efectivament. Sí, per ahí, no? Bueno, hem començat en este farfale, vinga.
1: Vinga, va, doncs anem a seguir amb una cosa que jo espero que molta gent també la reconega ara, perquè és una cançó actualíssima, i et pot sonar com a la base musical d'un anunci de televisió d'estos últims mesos, d'una conegudíssima marca de cotxes italiana. Ja sabem quina és.
0: Sí, clar.
1: Pues anem a veure si sones un estribillo que a més ha sigut viral en TikTok i en Instagram.
0: Oh, sí.
1: Així no comença, però anem a veure l'estribillo si m'ho sona.

0: Tinc que donar una resposta?
1: Bueno, veig que no estàs molt...
0: És que no ves la tele, no ves la tele.
1: Ah, bueno, no en aquest cas estàs disculpat.
0: No ves la tele.
1: Jo crec que encara que fugim dels anuncis de la publicitat,
0: no, però
1: sense voler sempre en veus.
0: Sí, està bé, clar.
1: En veus alguno. Cotxes circulant per paisatges italians ideals, idíl·lics, amb la Toscana, el sol inconfundible d'aquella zona. Bé, doncs, esta cançó és de Serena Brancale, Levante i Delia, que són precisament una altra col·laboració triple, així tres veus. I és una cançó que es titula El meu país, que és El meu poble. I esta cançó parla de les ganes de tornar a casa, de tornar als orígens després d'haver estat allunyat durant un temps de les teues arrels. O sigui que és un reencontre amb les teues tradicions. Es nomenen llocs com Sicília, Calàbria, Bari o Sorrento, i es descriuen les festes religioses, les processons, els patrons, les places concurrides, la gent que s'assenta en les cadires a xerrar per la vesprà, la roba estesa als balcons. Tot això és el que descriu esta cançó i l'alegria que li dona a la protagonista quan torna.
0: És molt xula, eh?
1: Sí, sí.
2: Torni sempre al tuo paese. Tu disciuri la vita che scorre tra le luminarie, mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ritorni.

0: sé per què. Quan ha començat això, no sé, dic, ui, l'ha escoltat jo això? Crec que no.
1: És que és un tipus de cançó, és una, bala, una balada de pop melòdic,
0: sí,
1: que sona molt bé i que, bueno, pot ser que te fas a pensar en altres.
0: Recordar alguna també, altra, no? Sí. Clar que sí.
1: Este és el Da Vinci, és com dèiem, napolità, i com a cosa curiosa té que en les seues cançons algunes paraules les pronuncia com en napolità, com per exemple sense te, que diu, que se diu normalment sense te, però diu sense, sense te. O sigui, igual que diem nosaltres sense
0: tu,
1: no?
0: Sí, pues, sí, sí.
1: Eixa particularitat la té també. Es va llançar a finals d'agost d'este tema, que és una història d'amor clandestí que es debat entre el desig d'eixir a la llum i el temor a que per eixe motiu es pugui estropear. Aquí, ahí queda la cosa.

0: Ara que has dit lo de sense te o sense te, com, que tu l'italià com el portes, l'idioma?
1: Mira, ara esta setmana que ve, no l'altra, ja tornem a agarrar-lo.
0: Ah, sí? Sí. Estàs estudiant-lo?
1: Sí, claro, estic fent tot el que puc per millorar-lo i, bueno, i que siga més part de mi encara de lo que és.
0: Però m'has d'explicar això d'italiana, tio. Que, d'on te ve això?
1: No, anem a fer... Suposa que a lo millor en altra vida igual he sigut italià.
0: Sí, no?
1: Podia ser.
0: Mira. Jo no crec molt en les tres coses, però sí que és de veres que ja passen coses que dic...
1: Per trobar millor... una justificació, pues, possible.
0: Però és una cosa que t'agrada molt, sí, i que t'apassiona.
1: Sí.
0: I és de veres, perquè clar, jo estava escoltant, per exemple, ara que has dit, és napolità, és del sur, allí pronunciant-lo d'una altra manera, igual que passa amb nosaltres en el valencià o el castellà. Però tu te quedes escoltant... I hi ha moltes coses que sí que captes o captem.
1: Claro
0: o tenim la sensació, perquè també després hi ha paraules que creiem
1: que signifiquen una cosa i són una altra i no té res que veure.
0: Però sí que es pilla bé, no?
1: A mi m'agradaria fer un dia un llistat de paraules i expressions valencianes que són exactament igual que les italianes.
0: O sigui, pues de veres, eh?
1: Sí. Jo, mira, m'agradaria acabar avui, com totes les setmanes que dediquem el temps a Itàlia, amb un refrany.
0: Clar.
1: En italià.
0: Ah, sí.
1: Aixina és que...
0: Pues després ara acabar, però ens queda una cançó.
1: Sí, ens queda una altra,
0: no?
1: Tindrem temps de tot, veritat.
0: Vinga, va, clar que sí. Ui, ja, i tant que tenim temps. Vinga, va.
1: Doncs ara anem a... Mira, parlant de col·laboracions, amb una altra col·laboració, la que va haver entre Laura Pausini i Kylie Minogue en l'any 2013, quan ella va gravar el seu disc per a commemorar els 20 primers anys de carrera, Laura Pausini, el seu Greatest Hits 20, amb l'australiana Kylie Minogue, una cançó que recordem que es titula Límpido.
0: Wow.

0: dos besties,
1: vamos,
0: quines dos artistes,
1: quasi res,
0: quina barbaritat, de veritat, Laura Pausini i Kylie Minogue,
1: que escoltàvem la setmana passada,
0: sí senyor, sí senyor, quina barbaritat, per favor. Contam coses.
1: Doncs aquesta cançó la va escriure la pròpia Laura Pausini en companyia del cantautor Virginio Simonelli i es va estrenar amb molta força perquè va anar directament al número 1 del top digital Download d'Itàlia.

0: Límpido.
1: Límpido, clar, ras, nítid, niquelat, transparent.
0: Fantàstic! I hem d'acabar, Jesús.
1: Aquesta cançó segur que la recordarà molta gent. Bé, doncs, el que el dia, m'agradaria acabar sempre amb un refrany italià, per sentir com sonen, que és molt bonic, i precisament amb un que té que veure amb el dia d'ahir, amb el 29 de setembre, que va ser Sant Miquel.
0: Correcte.
1: Sant, felicitats,
0: correcte,
1: encara que siguin retrats.
0: Gràcies, gràcies.
1: I és un refrany que diu que per Sant Miquel el raïm està en la tina i el mosto en el barril, corroborant el fet de que la recol·lecció del raïm ja conclou, si tot va bé, climatològicament parlant, i esta és la seua fase, està en la seua fase final del raïm, la collita. I se refrany diu: per Sant Michele l'uva è nel tino ed il mosto nel tinozzolo.
0: Que límpido.
1: Que límpido sona.
0: Ha quedat tot. Jesús Insa, moltíssimes gràcies, amic.
1: A tu.
0: Toca dir-lo bé.
1: Recordeu, sigueu bones persones.
0: Fins la setmana que ve. Nosaltres tornarem demà, com sempre, 12:20, sí, a Ràdio Ontinyent, a la SER. Adéu.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3:20, donem inici al nostre Ser Deportivos, edició local i comarcal. Bueno, avui és dimecres, últim dia d'este mes de l'any, d'este mes de setembre, ja estem a 30, i bueno, ens toca fer un repassar panorama poliesportiu. Bueno, moltes coses a contar-los. Anem a parlar d'Ivan, anem a parlar del Cava, anem a parlar del Bau. Tres esports diferents, tres disciplines, tres veus i molt, molt a contar. Moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes, eh? Tenim en aquestes tres veus perquè comencen temporada o ja inclús l'han començada, però bueno, aquestes sensacions estan d'allò més que presents. Així que el que toca fer és agafar aire, esperar a les 3:20 i contar-los i l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. En una estona comencem. Fins ara!

0: Tomás Marín.
1: Bueno, recordar-los que en esta jornada de dimecres la Geneta represes els entrenaments avui per a preparar aquest partit davant la Vall d'Uixó este cap de setmana davant el líder londinenc 1931. Avui de vesprada també reprendrà les seues sessions pensant en aquest enfrontament diumenge 6 de la vesprada de nou al Clariano, recorden, davant el Villarreal. És una setmana diferent per a l'Ontinyent que no alterna entre partit com a local i partit com a visitant. Segon partit consecutiu a casa, al Clariano. Gran partit el que ve, gran partit. Estem preparant una bona prèvia de cara al pròxim divendres. Estem pendents de jugadors com poden ser Ximo Reig, que està ultimant els seus preparatius per a tornar a la gespa, ja està entrenant en el grup. Per altra banda, també estem molt pendents del que pugui ser el plantejament de cara a aquest partit davant el Villarreal C, que sabem que és un equip que va voler tindre el valor, que és un equip que té jugadors amb una qualitat destacada, no el següent, destacadíssima. I va ser un partit molt exigent pel que fa a l'àmbit defensiu. Bueno, no reconeixia per part de l'Ontinyent el que és... Això problemes en centres laterals, en balons, en accions a baló parat, en ABPs. Però bueno, jo espero que el diumenge doncs se pugui aconseguir un partit perfecte. Un partit on els duels, les segones jugades, les transicions, els replegaments defensius van a ser vitals per a que l'Ontinyent aconseguisca aquest més 3 que faria que sumara 9 punts. 9 de 9 en el Clariano, eh? 9 de 9 en el Clariano. Pel que fa a la Geneta, tinc la sensació que aquest equip va de molt menys, la veritat, perquè va ser una veritat de la llàstima el que va passar a Bunyol i ser 2-1 en el que van caure, a molt més. Perquè, a veure, mireu el calendari que ha tingut. Ha jugat contra el Bunyol fora de casa, el Beltran Wagen, a 2-1 perden, guanyant 0-1 en el minut 80. Van empatar davant l'Eldense B, un Eldense B que avui que veig ara com està, que li va guanyar 3-1 al Torrentens a casa, en el viejo Pepi Comat. Que també van empatar a casa del Torrent, al San Gregorio. El Torrent, segons veus especialistes en això del futbol, diuen que va ser un dels pocos de la Lliga i que està destinat a l'ascens. M'ho crec, i més saben qui està entrenant, que és Bernat Ballester, que és un geni, el recordaran de l'etapa de la Geneta, per descomptat. Però clar està que... Ostres, s'han aconseguit empats contra rivals complicats. El de l'Hércules B, doncs les van tindre de tots els colors. Està mirant repeticions del partit i, sincerament, és que tenen un jugador l'Hércules B que es diu Hanza, que és un autèntic animal, és un crac, és un autèntic crac, és el xic de segur que d'ací no res està entrenant en el primer equip, en primera federació, de segur, i ens alegraria moltíssim, perquè seria doncs, mostrar que de tercera a primera federació es pot arribar inclús encara molt més alt. Exemples tenim, per exemple, en el Llevant. Recorde fa 2 anys un jugador, desconec el nom, però que va aconseguir aquesta promoció al primer equip i va fer una temporada també molt bona. Després va jugar en la Cultural Leonesa. De segur que recorden quin és el seu nom, però jo ara mateix no caic. Però és un gran exemple del que pot ser un jugador que està en les files de la Pedrera fins a arribar al primer equip. Així que la major de les sorts per al jugador de l'Hércules B, faltaria més per a Hanza, però també per a la Geneta, que visita la Vall d'Uixó. Bueno, la Vall d'Uixó, 12 punts de 12 disputats. Gran inici de temporada per al conjunt castellonenc. I ens alegra moltíssim per tot el que va passar a la Vall d'Uixó al llarg de l'estiu. Ens alegra moltíssim. I tant de bo aconsegueixen també grans resultats, per descomptat. Bueno, també el Benigànic reprèn els entrenaments, Llutxent, Olleria, entre altres equips de la Vall d'Albaida que ja estan preparant els seus respectius enfrontaments. Arriba un cap de setmana carregat de futbol i de partits clau per a conèixer quin és el rendiment a hores d'ara de l'equip i com està aquesta adaptació i aquesta agafada de ritme i de rodatge dels equips de la Vall d'Albaida. Bueno, de la part del futbol ja parlarem el pròxim divendres, Això vull recordar-lo, perquè avui estem parlant d'un programa poliesportiu. I el poliesportiu va tindre 3 veus diferents. Anem a saludar a Ivan Esparza. Va jugar diumenge, va caure 20-25 al Trinquer d'Ontinyent davant la parella de Castelló, formada per Vicenti Sebe. 20-25, anaven 15-0 guanyant. Una verdadera llàstima, però bueno, ens alegra que el Bodivan continua agafant ritme. Parlarem de Cava Ontinyent d'Esto Logístic perquè van aconseguir 14 pòdiums al Cross de Sant Rafael el passat dissabte. Xifra brutal. Ho xerrarem amb el bo de Fran Mollà. I tancarem amb el voleibol. La setmana passada no vam parlar amb Tamara Riestra. Esta sí que ens toca. I el que volem fer és, com no, un repàs a aquesta actualitat més propera del voleibol ontinyentí, un voleibol que, per exemple, ja este cap de setmana comença la majoria dels seus partits, encara que altres comencen la setmana que ve, altres han començat, és a dir, que la pedrera del voleibol continua agafant ritme de cara a la pròxima temporada. Desitgem parlar demà de l'Eset Ontinyent, perquè volem dedicar-li uns quants minuts a l'equip ontinyentí de bàsquet, perquè creguem que és un inici d'una nova temporada, és un inici d'un equip de transició, un equip que ha buscat, valga la redundància, en lo local, en lo comarcal, i crec que s'ha fet un molt bon equip i una molt bona temporada. Es va aconseguir guanyar al Tavernes Blanques el passat cap de setmana després de realitzar-se ese trofeu Esteban Albert al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepción. Desitgem la major de les sorts per a l'equip de Carles Bonet. Tant de bo se puguen aconseguir grans coses. Però bueno, ja està tot dit i esmentat, ja tenim fet ixe abans, ja tenim comentat el més destacat en el que també vull incloure, que ja estan les inscripcions obertes per a la 10K d'Ontinyent, organitzada per quilòmetre 42 amb l'impuls de la Fundació Caixa Ontinyent, que es realitzarà el pròxim 17 d'octubre, i que també estan obertes les inscripcions per a la Gran Fondo Legendària d'Ontinyent, que donarà inici, es realitzarà el pròxim 17 d'abril de 2027. Recordar-los que este diumenge tenim l'Estret Trail de Bellús, emmarcat dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, i que, res, acaben ja el mes de setembre i ens disposem a encarar el desè mes de l'any, octubre, un mes en el que se diuen moltes coses, Agafem aire i saludem ja Ivan Esparza.
0: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
2: Yo sé que represento a la España en el exilio.
0: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
3: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín. My lover's got no money,
1: he's got his strong beliefs. Bueno, avui començaré el Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida d'avui parlant del món de la pilota, perquè com bé saben, el passat diumenge vam tindre partida al trinquet municipal d'Ontinyent, partida en la que estava present el bo d'Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí. Doncs l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent va caure 20-25 front a l'equip de Castelló, format per Vicent i Sebe, i van anar acompanyat de Brisca. Bueno, que us puc contar de la partida? Pues que res, a fregar en els dits, aixina de clar. Es va faltar molt poquet per aconseguir la victòria. Sumem un puntet, que no està gens malament en la Lliga, però clar està que ens quedem en ixe gust agredós, no?, de que podria haver estat una victòria per al conjunt ontinyentí. Saludem ja Ivan, que el tenim a l'altra costa del telèfon. Crac, què tal? Molt bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, com estàs després de la partida?
4: No, bé, a veure, al final són partides i partides. Moltes vegades guanyes, altres perds. Però bueno, toca quedar-se en les coses positives i vam treure un punt que en un campionat com la Copa és superimportant per a classificar-se en un futur a semifinals i res, ara per la pròxima.
1: Contant com va ser la partida, perquè ostres, són 20-25, resulta més que justet.
4: Pues és una partida que encara que siga realment el marcador més ajustat possible, crec que no va ser massa vistosa, va ser una partida molt ràpida. No sé si va durar 47 o 48 minuts en total, que realment és prou per a quedar 25-20, és prou poquet. I bueno, la partida pues, van començar conforme vam acabar, però al revés, no? Van començar nosaltres fent 15-0 en qüestió de 15 minuts, que la partida pareixia que se n'anava volant, perquè ells, pues, no és que nosaltres fem un joc brillant, sinó que ells no el fan massa bo, i després canvia totalment. Al contrari, passem nosaltres a ser els que pareix que no sapien jugar a pilota, no? I són ells els que ho fan fàcil i ja està. I després la partida pues, aconseguim fer 20 en un joc on sí que disputem un poquet més, però tampoc una cosa aixina massa, i després ja el rest pues, és quan perdem la partida. Però ja t'he dit, una partida que jo crec que no, sense dubte no és de les millors per a, ni per als jugadors ni per al públic.
1: Ostres, a què creus que es deu? Falta de rodatge, la partida conforme es va anar donant al llarg dels 15, tu com ho vas veure?
4: Sí, jo crec que és sobretot falta d'encara de ritme, de competició. Al final tinc que ser conscient que en la broma vaig estar més de 2 mesos sense poder jugar, entrenant molt limitat, i he tornat a jugar directament en competició. No he tingut un poc de bagatge en partits del dia a dia. Entonces, clar, el cos, per molt que el teu cap sap o te diu que facis una cosa, fins que no tingues aquesta coordinació altra vegada, aquesta resistència, aquesta potència, pues el cos té que anar a adaptar-se, i és un procés que no és massa llarg, perquè no va aportar-me mig any a adaptar-me, però sí que pues, un plaç d'un mes, un mes i mig de jugar partides, sí que és de veres que se necessita per a tornar a estar al nivell d'antes.
1: O sea, pues són moltes partides i ara es toca el pròxim 4 d'octubre jugar contra un trio, el trio de Castelló de Rugat, representat per l'equip de Castelló de Rugat, que bueno, va perdre la primera partida, ho recordo, davant Tonet Quart i Berger, si no recorde malament, i ve de guanyar 3 partides, ve de perdre una. És un trio que ja sabem que en la primera partida en comptaves que anava a ser difícil adaptar-se, sobretot pel fet de ser un trio. I vamos, jo crec que amb la necessitat, més de necessitat impossible, del fet d'aconseguir una victòria per a tornar a reenganxar-nos a aquestes posicions que es donen el pas a semifinals. Estem quarts a hores d'ara, clar està, però vamos, que en qualsevol xicotet despiste els rivals de darrere comencen a pujar.
4: Sí, a veure, partim també en la posició bona per a nosaltres i roïns per a rivals, de que hi ha alguns equips que estan per baix de nosaltres que sí que han perdut més partides, sí. I no tenen tants punts com per a poder agafar-nos de manera directa, però bueno, encara queda prou, i sí que de veres que nosaltres tenim que guanyar més que res per trobar-se nosaltres altra vegada en la victòria, no per tindre un poc aquesta necessitat, perquè sí que és de veres que puntuant, perdent però puntuant, encara podríem tindre moltíssimes opcions, però bueno, és important sempre anar a guanyar totes les partides.
1: Com veus la partida del pròxim dia 4?
4: Pues complicada, perquè ara mateix a Marraí està en un molt bon moment i sempre jugar contra un trio pues, és prou complicat, sumat a, pues, el que repetim, no? La falta d'aquest rodatge que fa falta, pues, bueno, sempre coses que al millor de normal faries no les fas, o fallos que fas pues, que antes no feies, no? Però bueno, això poquet a poquet crec que anirà apanyant-se. I ara toca pensar en el diumenge, en anar al 100% i intentar guanyar.
1: Preguntar-te sobretot pel teu estat de forma, en comentaris que, bueno, que ja estem bé, que estem agafant aquest rodatge, faltaria més, però pel que fa al procés d'entrenament i de treball prepartit, i sobretot en competicions com poden ser la Copa o la Lliga, respecte a altres anys, el treball continua sent el mateix? Heu tingut que adaptar alguna cosa pel que fa a aquest procés d'aprenentatge i d'entrenament de cara a les partides? Com esteu vivint-lo des del vostre staff, Ivan?
4: Sí, a veure, ara realment aquest any ha sigut un poc un cúmul de coses, no? Perquè també he tingut un canvi a nivell d'equip, he canviat també de preparador, i al final pues, es tracta d'adaptar-se un poc a un nou sistema d'entrenament, no? Vale. És un poc enfocat de manera diferent, més intens, te diria jo, per tant també pues, el cos s'ha d'adaptar a això. I res, estem treballant també molt en el tema de prevenció de lesions, de control de càrregues, que al final és superimportant per evitar, sí, pues, aquestes lesions, no?, que vas tindre de colze, vas tindre de pubalgia, que això pues, normalment se genera per repetició, per estrès en un múscul, sí, en un tendó, i en aquest sentit penso que estem treballant superbé. Crec que la il·lusió és mútua, tant de Joan Blasco com meua, i crec que anem en el, pues, com te dic, en el bon camí, però hem de donar-li un poc de marge i de temps per a veure els resultats.
1: Doncs a poc a poc, Ivan, diumenge el trinquet de Bellreguard, a quina hora juguem?
4: A les 11:15 del matí.
1: 11:15 del matí, pues res, matiner, Ivan, com sempre un plaer xerrar amb tu, gràcies.
4: Gràcies a tu, adeu.
5: ¿Más de 35 compañías de luz comparado una por una? ¡Qué loco!
6: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
7: ¿No será Tu Energía?
6: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
3: Ser Deportivos, Ontinyent, La Baida Albaida. Tomás Marín.
1: Està con ara el món de l'atletisme, concretament per a parlar del Cap Ontinyent Estor Logístic. Com bé saben, el passat dissabte teníem una cita important, importantíssima per al que és l'atletisme Vall d'Albaidí i la prova reina, per dir-ho d'una forma, de la pretemporada per al Cap Ontinyent Estor Logístic. Es tracta del cross de Sant Rafel. Bueno, resultats molt positius. 14 pòdiums per al conjunt ontinyentí. Cal donar-los enhorabona, van tenir representació de tot tipus, de més grans a més venudets. És a dir, que la vida del Cava està més que assegurada. Fran Moya, què tal? Molt bona vesprada.
8: Bona vesprada.
1: Com es notava que era la prova amb excel·lència, no?, per a vosaltres?
8: Sí, sí, sí, clar, si ho compares amb la resta de proves del circuit que hem anat comentant al llarg d'estos mesos, doncs clar, veus que no només en la quantitat de participants, sinó també en els resultats, doncs es nota, no? Es nota que era la prova de casa i que per a nosaltres, doncs, com sempre hem dit, és una prova important perquè té molta tradició i és una prova que li tenim molta estima, la veritat.
1: Bueno, compta'm els 14 pòdiums i també com no la participació que van tindre el passat dissabte.
8: Pues anem a intentar tirar...
1: Són molts, són molts, eh?
8: Són molts, sí. Però, bueno, fonamentalment van començar en les categories inferiors. Pues, per exemple, en Prebenjamí van tindre dos nous xiquets que van pujar al pòdium per primera vegada, com Andreu Torró, que guanyava en Prebenjamins, i Leo Antolín, que feia tercer. Després Edu Beneito guanyava en Benjamins. Després en Alevins teníem a Alan Rodríguez, que guanyava la prova amb molta autoritat. En tercer lloc teníem a Biel Sánchez, que ho va fer també molt bé. Quart lloc també per a Oriol Orcas. Després en infantils van tindre una de les més habituals, com Alexa Beneito, que ha guanyat totes les proves i en esta no va ser menys. Tercera, Isabel Schaffer. I després ja van passar un poc abans d'això, en infantils també, Mateo Llavero, que és una nova incorporació d'enguany, feia segon. I després ja van passar a la prova absoluta, la prova llarga, sobre 6 quilòmetres i una miqueta més, en la que, molt bones notícies, perquè Manel Banyó, després d'una temporada passada complicada amb una lesió que no el va deixar entrenar bé durant tota la temporada, doncs esta ha començat guanyant, va guanyar en categoria absoluta, amb un domini prou clar, i la veritat que molt contents per ell, que se'ls ha recuperat bé. Tercer lloc en la prova absoluta també per a Ferran Reig. A més, ells encara eren atletes promeses i ocupaven el primer i segon lloc de la categoria. Quart lloc també per a... se m'ha anat el nom ara. És que, clar, són tants.
1: És que la representació, jo crec que sense cap tipus de dubte pot arribar a ser la prova en la que més representació tenim del Cava al llarg de l'any.
8: Sí, segurament sí, sí. El quart va ser Rubén Barber, que a més va ser primer sènior. Després sí. Alberto Ferreira va quedar tercer en Veterans B. I després en categoria femenina, Júlia Baldó quedava segona en la prova absoluta i guanyava la categoria promesa. En segon lloc en esta categoria promesa per a Daniela López i tercera Núria Gómez. Això va ser un poc el resum d'estos 14 pòdiums que van fer.
1: Bones sensacions, la veritat. S'ha aconseguit l'objectiu del que parlàvem la setmana passada, de trencar peu, per dir-ho d'una forma, de començar a agafar sensacions?
8: Sí, jo crec que sí, perquè a més va ser un bon test de cara al que queda per davant, bueno, sobretot en els més majors, no? El cas de Manel, de Júlia, de Ferran, bueno, ahir Víctor Revert, el nostre entrenador, va poder treure conclusions respecte comparant temps d'una temporada a l'altra i avaluar sobretot una miqueta l'estat de forma físic, però també l'estat de forma mental de com afrontar una competició, no? No era fàcil en el cas de Manel, de Ferran, de Júlia, no era fàcil afrontar aquesta competició perquè tenen per davant gent que de nivell, com és el cas del segon classificat en la categoria absoluta, sí, que ha guanyat molts anys el Cross, i per primera vegada des de fa molts anys doncs, enguany el van batre. També és cert que va fer-se major i l'edat passa per a, els anys passen per a tots, però bueno, també dona mostra de que els xavals tenen molt bon nivell, no?
1: Hi ha un plus.
8: I, sí, i al final, doncs això, estem contents perquè les sensacions van ser positives.
1: Que bé, ens alegrem. Per altra banda, també vull preguntar-te, perquè clar, quan es passeu la nota de premsa, jo veig la foto i me veig a xavalers, suposo que seran els prebenjamins, i clar, us il·lusiona i diu, ostres, que també es pot fer esport per als més menudets en el món de l'atletisme, que també estan preparats per això, que poden eixir a córrer, que poden apuntar-se i que poden entrenar en un esport diferent. I jo crec que per a vosaltres també això també és vital, no? El fet de tindre aquesta pedrera, encara que siguin molt menudets, ensenyar-los a poc, perquè clar, la metodologia d'ensenyament per a un xiquet tan menudet, com s'aconsegueix? És molt complicada.
8: Sí, a veure, els més xicotets al final el que fan és iniciar-se en l'atletisme a través del joc, no? Són sessions molt jugades en les que, bueno, a través del joc, poquet a poquet, es vas introduint tot el que és primer la psicomotricitat i després ja, poquet a poquet, anem introduint-los en les diferents especialitats de l'atletisme per a que coneguen totes les proves, se les practiquen totes i que al final puguen triar la que és millor se'ls adapta o la que millor o la que més els agrada en aquest cas, no? I bueno, pues ahí en el cas de prebenjamín sobretot de us ha passat la foto de Andreu i Leo, sí. Doncs bueno, són xiquets que van començar l'any passat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, són xiquets que són competitius encara que són xicotets i bueno, pues també és una manera de que ells es motiven també de cara pues bueno, a competir quan els arribi a l'edat en els jocs escolars de la Generalitat.
1: I ja per tancar, Fran, per al pròxim cap de setmana, tenim alguna cosa pendent en el calendari?
8: Bueno, si no recordem malament, ens queden encara dos o tres proves del circuit de la Vall d'Albaida.
1: Sí.
8: Aleshores, sobretot en categoria absoluta, doncs intentarem tancar ahir aquesta participació. Crec que de proves infantils crec que ja no en quedava cap. I després hem de mirar a veure perquè, clar, la següent competició diguem oficial com a tal és el Cross d'Alcoi, que serà a finals d'octubre i aleshores Víctor mirarà a veure la planificació d'aquest mes, a veure si és convenient buscar alguna prova de ruta per a que sobretot els més majors puguin seguir agafant ritme.
1: Fran Moya, com sempre, un plaer xerrar amb tu i com una enhorabona pels resultats.
8: Muchas gracias.
3: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
7: Y a les 7 i 20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
3: SER Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Nova parada al nostre programa esportiu, fent parada en el món del voleibol. Bueno, el Bau Ontinyent continua amb la seva particular pretemporada, també continua amb partits, està donant inici a diverses lligues, està donant inici a diverses iniciatives, i clar està que l'activitat, des de que ha donat inici este nou mes, el mes de... Bueno, des de que ha donat inici setembre, demà ja ens toca passar al mes d'octubre, toca pegar-li una volta a la fulla del calendari, Però bueno, el que queda clar és que l'activitat és frenètica al Bau i que hi ha molta a contar pel que fa als equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, i per als equips d'Ontinyent. Bueno, han sigut quatre amistosos que hem tingut al llarg del passat cap de setmana. Va jugar el cadet femení, el sènior femení, l'infantil femení i el sènior masculí. També fa dues setmanes també van tindre diverses partides, sobretot del 19 al 20 de setembre, amb partits per a quasi tots els equips de la Pedrera del voleibol ontinyentí. Bueno, anem a fer un poquet de repàs de com estan les coses per el Bau i, per altra banda, com no, anem a conèixer com van les coses pel que fa a les activitats extraordinàries d'aquest club. Saludem ja la seva presidenta, Tamara Riestra. Buenas tardes, Tamara. Què tal?
9: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Tamara, cuéntame, ya hemos empezado la pretemporada, ya hemos jugado a diversos amistosos, como bien comentaba anteriormente. ¿Cómo están yendo las cosas en estos test de preparación de cara a una nueva temporada?
9: Pues bien, la verdad es que hay buenas sensaciones con los equipos. Como has comentado tú, hemos hecho amistosos estas semanas con diferentes equipos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, me comentaba la entrenadora que les estaba preguntando que me dieran ahí un poco de un feedback. Y, por ejemplo, el infantil femenino, son todas bastante novatas, ya lo decía, que solo una jugadora ya la teníamos en esa categoría la temporada pasada y todas las demás son niñas que o prácticamente no han jugado al vóley o a lo mejor venían de la Levín, pero no han tenido así partidos federados. Entonces, pues eso, un poco perdidas en cancha. Pero sí que, por ejemplo, la entrenadora está muy contenta porque les vio... que hacía muy buena cohesión, que montaba, tenía muy buena actitud en pista, que intentaban hacer las cosas que se les decía, apoyándose unas a otras, y al final eso es importante porque si hay buen estar en pista y hay buena actitud, los resultados acabarán llegando. En el momento que empiecen a coger técnica y a mejorar, eso el equipo lo va a notar. Entonces te digo, la entrenadora estaba contenta. Falta ver ahora cuando empiece la liga que contra qué equipos nos toca jugar, porque no es lo mismo jugar contra eso, un infantil como el nuestro que no haya jugado nunca, o contra un infantil que sean todas alevines que hayan estado jugando, ¿sabes? Eso pues cambia un montón. Ya sabes tú cómo va esto.
1: No, esto básicamente es un proceso de adaptación, y ese proceso de adaptación se nota mucho dependiendo de las edades, y es algo más que normal. Pero bueno, por parte de vuestra metodología sabemos demasiado bien que claro está que queremos competir, faltaría más, pero vosotros abogáis más por el hecho de la deportividad, de los valores, del compañerismo, al fin y al cabo de pasar un buen rato, que bajar al pabellón no sea una obligación, sino un disfrute para todos.
9: Sí, mira, hablaba yo con una madre el otro día porque vino la nena, sí. Y la madre decía, ¿no? Que eso, que estaba un poco triste porque no habían salido las cosas como querían, pero que ella, sin embargo, estaba contenta del equipo. Y decía, es que si tú, una jugadora, el ir a entrenar se convierte en un ¡buf! Tengo que ir a entrenar, ¿qué rollo? Ahí hay un problema.
1: Claro.
9: Porque si el deporte, que es deporte para disfrutar, para desconectar, y se convierte en una obligación y en un castigo... ya sea por el equipo, ya sea por los compañeros, por los entrenadores, por el club, por lo que sea, ahí hay un problema.
1: Sí.
9: Entonces, eso, ¿sabes? Es algo que intentamos evitar a toda costa. Está claro que nos gusta ganar, evidentemente. Los niños también disfrutan cuando juegan bien y cuando ganan, porque eso, pues a nadie le, ¿cómo se dice?, le gusta un caramelo, como se diga la expresión. Sí. Pero que primero hay que trabajar los valores de base de la deportividad, y lo otro llegará llegando. Tenemos muchas categorías, desde base hasta más arriba, y cada categoría tiene unos valores y unas cosas que trabajar. Entonces no vamos a pretender tener un infantil que sean las amas del reino a costa de la salud mental de las jugadoras, por ejemplo.
1: Totalmente, totalmente. Y suscribo esta palabra para todos los clubes. Y seguro que será si faltaría más. Y si no, que se solucione. Eso es lo primero. Faltaría más. Oye, Tamara, cuéntame, por lo que es la pretemporada, ¿a qué altura estamos en este 30 de septiembre?
9: Que ya no pues queda mira, nada. Tenemos... Sí, ya no queda nada. Tenemos ya, por ejemplo, el juvenil masculino ya ha empezado, ¿vale? Y esta semana empiezan el juvenil femenino y el senior femenino. Luego a la otra empieza el cadete masculino, y si no me equivoco el senior masculino también o empieza ya esta semana, o esta semana no, creo que a la otra semana creo que empezaba también. Y de momento cadete infantil, femenino, infantil, bueno, las categorías de cadete infantil son las que todavía no sabemos cuándo se empieza, pero bueno, ya sabes que nuestra federación nos avisará hoy o mañana de que empiezan la semana que viene, ¿sabes? Con una semana de margen tenemos que... cuadra todos los partidos, todos los horarios, todos los pabellones y todo a semana vista.
1: Claro.
9: Así que, pero bueno, como ya es algo que sabemos, no es que nos haga gracia, pero ya te digo, no tardarán ya en empezar también las categorías que faltan. O sea que vamos, en eso, a mediados de octubre contamos con tener ya casi todos los equipos rodando.
1: Pero esto, perdóname la expresión, pero es un lío.
9: Es un lío que flipas, porque además Nerea, la que es la coordinadora técnica...
1: La coordinadora tiene que ir loca, tiene que ir loca.
9: Claro, lo que hay, claro, el cuadrato, porque claro, me digo yo, en un mundo ideal en el que hay entrenadores de sobra y tienes a un entrenador llevando un equipo, pues al final, pues dentro de lo que tal, pues no hay problema.
1: Sí.
9: Pero claro, normalmente nuestros entrenadores, los nuestros y los de casi todos los clubes, porque no es que vayamos sobrados todos de entrenadores, llevan varios equipos y en muchos casos también juegan en sus propias claro. categorías. Entonces, claro, tienes que cuadrar. Que si he jugado por la mañana o intenta, por ejemplo, que si... Porque normalmente sí que intentamos que... Pues la chica que lleva el cadete también lleve el infantil, porque así aprovecha jugadoras de una categoría a la otra y las ve y las puede, ¿sabes?, combinar. Pues venga, intentar que los dos sean el mismo día, en el mismo sitio. O que primero juegue uno y luego el otro. O que uno juegue por la mañana y me dé tiempo por la tarde para irme yo... Claro, eso en los 9 equipos que tenemos federados, más luego cuadrar... disponibilidad del pabellón, porque claro, el pabellón no es nuestro, ¿sabes? No somos como los de Estativa, que tienen un pabellón para ellos.
1: Sí, exacto, yo recuerdo que tenía esa suerte. Yo tenía una gran suerte en su momento, sí que es verdad.
9: Nosotros tenemos un pabellón que es muy guay, el polideportivo y el ayuntamiento, todos, y

d'on tenien front al trio del conjunt de Castelló de Rugat. Per altra banda, també el Cap on tenien Testologístic està agarrant ritme i el Bau igual. Ja sabem que pel que fa al plànol poliesportiu, les temporades com a tal comencen a arribar ja en aquestes primeres setmanes d'octubre. Bueno, poliesportiu tancat. Demà anem a continuar contant-nos tot allò que ens hem deixat en el tinter pel que fa a l'esport Vall d'Albaidí. I com sempre, el que volem fer a hores d'ara és donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Avui ens anirem a Clariano, avui farem la prèvia ja d'eixe partit entre l'Ontinyent 1931 i el Villarreal C. Anem a conèixer detallets, sobretot de com està l'infermeria a hores d'ara amb el bo de Ximo Reig, que el necessitarem per descomptar per al partit davant el Villarreal C. I també, com no, començarem a preparar aquest programa tant de demà com de divendres per acostar-los tota aquesta actualitat dels clubs de la comarca. Ho repetisc, gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. 7 i 20, la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida. Demà matinals, oi por oi, hora 14, i a les 3 i 20, com sempre, tenen una cita amb aquesta casa, amb Ràdio Ontinyent, a Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Que tinguin un meravellós dia i molta cura amb la pluja. Adeu.